0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la una i quart, la una i mitja, perdó. El govern exigirà 15 anys de residència a les Balears per poder accedir a un dels més de 300 habitatges de protecció oficial que l'Ibavi construirà prop de l'antic Palmarena. Es tracta de la major promoció pública de l'arxipèlag, que avui s'ha formalitzat la cessió del solar a l'Ibavi. Des de l'executiu no volen parlar de dates per entregar les claus, però asseguren que gràcies a les normes aprovades d'aquesta legislatura es podran escurçar molt els terminis. Marga Proens és la presidenta del govern.
2: No és una política d'habitatge per seguir incrementant un dels reptes que tenim en aquestes illes, que és aquest creixement demogràfic que supera qualsevol previsió. És una política d'habitatge per gent que ja viu en aquestes illes.
1: Avui és dilluns, 3 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Margalida Blanquer. 6.600.000 turistes internacionals.
3: Són els que han arribat a les Illes Balears els primers 6 mesos de l'any. La xifra suposa un increment del 2,5% respecte del mateix període de l'any passat.
1: Queixes al tren el primer dia d'horari d'agost.
3: Els usuaris lamenten la reducció de freqüències de fins al 50%. El govern assegura que la mesura és necessària per a les obres que està executant a Son Roland.
4: Saturadíssim. Nosaltres és perquè venim de Petra i han segut, però a partir d'Inca la gent ja estava dreta. Hem de dir que tot el final del trajecte la gent està dreta perquè no hi caben.
5: Tendré que salir 2 hores antes de mi casa para poder llegar al trabajo, incluso llegar más tarde. O sea, realmente me afecta en cualquier hora, me afecta a cualquier plan y la verdad es que mi vida se reduce completamente por este cambio.
6: Viene como una lata de sardinas. O tienes que coger uno muy pronto o llegas tarde.
1: Hi haurà un segon correllengua germanat.
3: Serà el 2028, això després de mobilitzar prop de 180.000 participants a través de més de 1.500 quilòmetres a l'edició d'enguany. El portavoz de l'organització, Pau Emili Muñoz, ja dona per fet que el recorregut serà més llarg.
7: Hi ha molt de pobles que ens han demanat que se torni a fer, pobles per on no ha passat el correllengua, que ens han demanat que les pròximes edicions que per favor hi pogués passar, i per tant han decidit fer un correllengua el 2028 que tindrà un recorregut diferent, segurament serà un poc més llarg.
1: A Eivissa cerquen un home de 82 anys amb Alzheimer.
3: Es tracta d'Antoni Escandell. És veïnat de Sant Joan de Llebritja i va desaparèixer divendres passat. Va servir per darrera vegada a la zona de la finca de Can Taronges, de vora la població. És de complexió prima, amb cabells blancs, i en el moment de la desaparició duia uns texans llargs i camiseta blanca.
1: I en els esports?
3: Arnau Tenas, nou porter del Mallorca i ex del Paris Saint-Germain, ha sigut el protagonista de la presentació del Trofeu Ciutat de Palma, que enfrontarà el Vermells en l'actual campió d'Europa. El jugador català ha destacat la bona primera setmana a l'equip i les ganes que té de guanyar.
8: Al final, en el futbol, sempre he pensat que una de les parts que més es queden a la vida són les amistats, i jo en vaig fer moltes. Vaig estar 2 anys a París i, per sort, vaig tenir companys i he fet molts bons amics, i sí, la veritat que tinc moltes ganes de veure'ls i, sobretot, de passar una bona nit. I si podem guanyar, doncs millor encara.
1: I comencem una nova setmana marcada per la calor. A part de les illes estan en alerta groga avui. Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
9: Avui a Balears, temperatures sense canvis o en lleuger descens, però que en qualsevol cas seguiran sent altes. Atenció a temperatures que poden assolir o superar els 36-37 graus a l'interior, nord, nord-est i zona de llevant de la illa de Mallorca. Avui amb valors màxims que arribaran a 33 graus a Palma, 32 a Maó i Eivissa i 31 a Formentera. Demà, les temperatures amb pocs canvis, les diurnes en descens al nord de cada illa i atenció a la calor a l'interior de Mallorca. Les nits continuaran tropicals o tòrrides amb mínimes de 25 graus a Formentera, 24 a Maó i Eivissa i 23 a Palma. Pel que fa avui al cel, poc ennuvolat, augmentant durant la tarda a molt ennuvolat de núvols mitjans i alts. Demà, ennuvolant, tendint a poc ennuvolat, no es descarta alguna precipitació ocasional a l'interior de Mallorca ja a la tarda. El vent bufarà fluix amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local en el radiodiari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Les temperatures amb pocs canvis, les diurnes en descens al nord de cada illa i atenció a la calor a l'interior de Mallorca. Les nits continuaran tropicals o tòrrides amb mínimes de 25 graus a Formentera, 24 a Mahó i Ibiza i 23 a Palma. Pel que fa avui al cel, poc ennuvolat, augmentant durant la tarda a molt ennuvolat de núvols mitjans i alts. Demà, ennuvolant, tendint a poc ennuvolat, no es descarta alguna precipitació ocasional a l'interior de Mallorca ja a la tarda. El vent bufarà fluix amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Ho dèiem en portada, els més de 300 habitatges públics que l'IBAVI construirà a Palma només es podran sol·licitar si s'acrediten com a mínim 15 anys de residència legal a les Illes Balears. És una de les condicions del primer projecte residencial estratègic públic i la major promoció pública de la història de l'arxipèlag. Neus Gil, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta d'una superfície de 33.000 metres quadrats de vora l'antic Palmarena, valorada en 4,6 milions d'euros i encara pendent d'urbanitzar. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha remarcat que un dels requisits indispensables per poder accedir a aquests habitatges serà acreditar un mínim de 15 anys de residència legal a les Illes Balears.
3: No és una política d'habitatge per seguir incrementant un dels reptes que tenim en aquestes illes, que és aquest creixement demogràfic que supera qualsevol previsió. És una política d'habitatge per gent que ja viu en aquestes illes.
2: Tot i que el Consell de Mallorca no té competències directes en habitatge, aporta el solar perquè s'hi puguin construir aquests pisos. A canvi, rebrà 35 habitatges que es destinaran a ús social a través de l'IMAS. També obtindrà un espai de 400 metres quadrats per a un centre cultural d'assaig i un solar de 3.000 metres quadrats on es construirà la futura casa de la infància de l'IMAS. Encara no hi ha un calendari d'actuació definit, però la previsió és que s'entreguin els habitatges la pròxima legislatura.
1: La crisi de l'habitatge, un dia més, copant la informació local de les Illes Balears. L'altra cara de la moneda la trobem avui a l'aparcament de Son Hugo, on hi havia avui un prop d'un centenar de caravanes romanien aparcades. La majoria de persones que hi viuen ens conten que no poden accedir a un habitatge i per això paguen l'abonament per poder nedar o dutxar-se al recinte esportiu.
4: Na Marines de Binissalem té 29 anys i viu a una d'aquestes caravanes de l'aparcament de Son Hugo, una zona que en només un any ha multiplicat per dos l'assentament.
5: Hi ha gent que no ho entén, ja te miren malament, com que has decidit viure de mala manera. No, visc aquí perquè me vaig casar, no tinc opció anar amb la meva parella a un pis i era una solució per seguir visquent amb ell.
4: L'Ajuntament de Palma diu que tancarà el perímetre de l'aparcament de Son Hugo, limitarà l'entrada de vehicles a les 8 del matí a les 10 del vespre i instal·laran un sistema de control d'accessos per controlar l'accés dels caravanistes. Escoltam Javier Bonet, primer tinent de Batle de Palma.
6: Nosaltres no engegam a ningú, nosaltres no traïm a ningú, nosaltres el que fem és donar seguretat a totes les persones que ens estan demanant seguretat allà de dins, a totes les famílies que ens estan presentant diàriament queixes per incomoditat, per inseguretat o perquè no tenen aparcament i han de respondre a aquests usuaris.
4: Una realitat que ha generat conflicte entre els usuaris que utilitzen les instal·lacions. Els caravanistes asseguren que ells paguen com tothom.
7: Pero estamos pagando igual que cualquier socio. Si lo miras bien, como hemos pagado y vamos a diario, el parking también nos corresponde porque estamos usándolo como socio.
4: Els abonats, per la seva banda, creuen que s'hauria d'adaptar una zona per a aquests vehicles.
8: Crec que s'hauria de fer l'Ajuntament més que prohibir tot, pues, fer adaptar puestos per poder les caravanes estar en condicions, que paguin un tant, que paguin el que hagin de pagar.
9: Gent que tampoc té, que no té altra banda on anar i que altra banda han de viure.
4: El tancament de la zona tindrà un termini d'execució de 30 dies.
1: I més per Palma acusa l'Ajuntament d'actuar amb contundència només contra les persones expulsades del mercat de l'habitatge i que es troben en situació de màxima vulnerabilitat. En canvi, diuen, és extraordinàriament permissiu davant activitats econòmiques vinculades al turisme, tot i que no compleixin la normativa municipal.
4: La formació assenyala les rutes turístiques guiades en Segway pel centre històric de la ciutat i en reclamen la prohibició total. Asseguren que no compleixen l'ordenança municipal. La portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, assegura que l'Ajuntament actua amb una doble vara de mesurar.
10: Les rutes en Segways continuen saturant el centre de Palma i perjudicant la convivència. Exigim que se faci complir la normativa i que aquestes rutes se prohibesquin de manera definitiva en el centre històric.
1: Les Balears han rebut 6.600.000 turistes internacionals entre els mesos de gener i de juny. És un 2,5% més que en el primer semestre de l'any passat, segons dades de l'estadística de moviments turístics en fronteres. La despesa s'ha incrementat un 4,5%.
4: Només el juny han arribat 2.000.

0: 1.275.400 turistes estrangers, un 0,6% més que el mateix mes del 2025. L'increment de la despesa, en canvi, és molt superior, un 5,7%. Això en un mes en què l'arxipèlag ha estat el destí principal del turisme internacional, acumulant el 23% del total de les visites.
1: Els turistes es gasten més diners, però no tot el sector se'n beneficia igual. S'encareix l'estància, sobretot per les pujades de preu de les nits d'hotel, i els turistes retallen d'altres despeses. Anem a Eivissa, Ignasi Gras.
2: Segons les últimes dades de turisme, les Illes Balears reben més turistes que l'any anterior i també gasten al voltant d'un 5% més. Això és en gran part a causa de l'augment de preus de les pernoctacions en hotels, que argumenten ve causat per la pujada de costos. Alicia Reina, presidenta de l'Associació Espanyola d'Hotels a Balears.
3: Evidentemente el cliente paga más, pero también el hotelero tiene más costes porque las mercaderías han subido, todos los costes operativos, de, por ejemplo, de recursos humanos también han subido.
2: I si els turistes gasten més en nits d'hotels, han de retallar despeses en altres sectors de l'hostaleria, com el lloguer de bicis o restaurants.
4: No, porque además nosotros las actividades que solemos hacer, pues bueno, pues es ir a la playa, ir a cenar a algún restaurante de vez en cuando, pero bueno, que yo creo que la verdad que más o menos viene, bueno, solemos hacer lo que hacemos habitualmente.
5: Pero sí es verdad que comemos más en casa, no comemos tanto en restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Quizá a lo mejor si salimos a tomar algo, pero no tanto comer todos los días, ¿no? Como otras veces.
2: Un augment en les despeses dels turistes balears que no repercuteix a tot el sector turístic de la mateixa manera.
1: Desconvocada la vaga prevista per a partir de demà dimarts del personal d'assistència a terra de Swissport a l'aeroport de Palma. Això després d'un acord de darrer moment que inclou, segons els sindicats, el total de les exigències de millores laborals.
0: El PACTE preveu el compromís d'ampliar la jornada 40 hores setmanals als treballadors en contractes parcials que ho sol·licitin. S'incrementen els incentius i l'empresa s'ha compromès a reparar de manera urgent els aires condicionats dels vehicles en què no funciona, a immobilitzar-los en cas de calor extrema i a rotar els conductors per protegir la salut.
1: I la primera jornada laborable d'agost, amb la reducció del servei de tren a Mallorca, provoca queixes entre els usuaris i retards. Durant tot aquest mes, els dies entre setmanes circularan la meitat de trens. El govern diu que ha estat necessari per les obres a Sonrullant, però Més per Mallorca denuncia deixadesa per part de l'executiu al transport públic. Paula Bendito, bon dia.
6: Bon dia. Si la resta de l'any, a primera hora del dematí, hi ha un tren cada 10 minuts, durant el mes d'agost n'hi haurà un cada mitja hora. Això ha provocat que avui els trens vagin encara més plens que habitualment i fins i tot que es produeixin retards per la gran quantitat de gent que s'ha de pujar a cada parada.
7: Saturadíssim. Nosaltres és perquè venim de Petra i han segut, però a partir d'Inca la gent ja estava dreta. Hem de dir que tot el final del trajecte la gent està dreta perquè no hi caben.
8: Tendré que salir 2 hores antes de mi casa para poder llegar al trabajo, incluso llegar incluso más tarde. O sea, realmente me afecta en cualquier hora, me afecta cualquier plan y la verdad es que mi vida se reduce completamente por este cambio.
9: Viene como una lata de sardinas. O tienes que coger uno muy pronto o llegas tarde.
6: Serveis Ferroviaris de Mallorca ha explicat que la reducció de les freqüències és necessària per dur a terme les obres de remodelació i millora dels tallers de Sonrullant. Però Més per Mallorca denuncia manca de previsió, ja que fa 2 anys s'asseguren que aquest projecte es va licitar. Ferran Rosa, diputat al Parlament dels Ecosobiranistes.
10: I nosaltres els deim, idò, si han de fer unes obres i sabien que havien de fer unes obres, per què no han previst alternatives? Per què no han previst serveis de suport en el bus precisament per municipis on s'està deixant sense oferta de tren. Hem de recordar que municipis com Marratxí, com Santa Maria, com Binissalem, com Consell, com Alaró, no tenen connexió de bus en Palma i que, per tant, depenen exclusivament del tren.
6: Una situació que obligarà els usuaris habituals del tren a agafar cotxe en el moment de l'any amb més saturació a les carreteres.
11: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: El Correllengua Germanat es tornarà a celebrar l'any 2028. L'organització repetirà l'experiència després de valorar molt positivament els resultats assolits en l'edició d'enguany, la primera que va recórrer tots els territoris de parla catalana i que va mobilitzar prop de 180.000 persones a través de 1.500 quilòmetres.
0: L'organització considera que l'elevada implicació ciutadana i el compromís de les entitats participants avalen la continuïtat d'aquesta iniciativa que tornarà a unir el territori amb un nou recorregut que es definirà durant els pròxims mesos. El portavoz de l'organització, Pau Emili Muñoz, ja dona per fet que el recorregut serà més llarg per l'alta demanda que ha rebut.
12: Hi ha molt de pobles que mos han demanat que se tornes a fer, pobles per on no ha passat el Correllengua, que mos han demanat que les pròximes edicions que per favor hi pogués passar, i per tant han decidit fer un Correllengua el 2028 que tindrà un recorregut diferent, segurament serà un poc més llarg.
1: I a Menorca, l'únic refugi de cavalls que queda demana ajuda. Ha iniciat una campanya de recaptació de fons amb l'objectiu de comprar la finca on es troben des de fa 11 anys. La propietat està a la venda i tenen por de veure's obligats a traslladar tots els animals rescatats si canvia de mans. Actualment l'espai acull una trentena de cavalls i rucs que havien estat abandonats o maltractats. Clara Ceballos.
13: Ted és un dels 34 equins que ha trobat la pau a la finca que està en venda. Abans de viure allà, era un dels cavalls que participen en les festes de Menorca. Va ser rescatat quan anava de camí a l'escorxador. Sentim Samantha Lake, fundadora del refugi.
14: Que él estaba maltratado, él tiene un chip un poco mal. Es... Cuando cogemos, él estaba muy agresivo con nosotros y otros animales, pero es porque tiene mucho, mucho miedo.
13: En molts casos, els cavalls que participen a les festes populars de l'illa no estan castrats i per això no els poden acollir. La majoria dels animals provenen del turisme equestre o les carreres.
14: Una persona de 80 kilos monta un caballo de 2 años, por ejemplo. Ahora él tiene una vida así, con dolor.
13: Vinguin d'on vinguin, els animals gaudeixen allà d'una jubilació definitiva, un espai segur que l'associació necessita comprar per assegurar un futur estable per als animals. A més de donacions, necessiten més voluntaris. Amb els que treballen ara, no poden acollir més animals. Alan Alejo n'és un dels voluntaris.
15: Cuando tenés un rato, te sentás con los caballos, conversás, los acaricias, los peinas, los limpias... I te relaja.
13: Un centre de rescat que funciona principalment gràcies al suport de particulars amb només un petit ajut del Consell Insular que enguany cobreix una dècima part de les despeses.
1: Delegació Govern informa de l'arribada d'una nova pastera a les Balears.
0: A primera hora del matí s'han rescatat 26 persones d'origen subsaharauí a 3,7 milles del sud-est de Cabrera. És la tercera que arriba a les darreres 24 hores. Ahir, 23 persones varen ser interceptades en dues embarcacions, al Port d'Andratx i al Pilar de la Mola.
1: Obrim ara la crònica de successos. A Sant Joan de Labritja continua l'operatiu de recerca d'un veïnat de 82 anys i malalt d'Alzheimer que va desaparèixer divendres passat.
0: Es tracta d'Antoni Escandell. Va servir per darrera vegada a la zona de la finca de Can Taronja, de vora la població. És de complexió prima, amb cabells blancs i en el moment de desaparèixer duia un texans llargs i camiseta blanca. Si en teniu informació, podeu telefonar a l'1-2.
1: Detingudes dues dones després d'una baralla a un hotel de Sant Antoni.
0: Les dues implicades de nacionalitat britànica han presentat denúncies creuades després d'una agressió mútua correguda durant la matinada. Les dues turistes, de 27 i 28 anys, compartien habitació a l'establiment.
1: I la Policia Nacional deté un home al passeig marítim de Palma per trencar un got a la cara a una altra persona.
0: Els fets han succeït el cap de setmana en un local d'oci nocturn. El detingut va matre tot d'una que va agredir la víctima perquè l'havia vist lligant a la seva exparella i que quan va anar a recriminar-la el va empènyer. El propietari del local denuncià que durant l'agressió va patir danys al mobiliari del local valorats amb 1.500 euros. Una cambrera va resultar lesionada amb els vidres que es van desprendre com a conseqüència de l'agressió.
1: I quan són les 2:25 minuts, és moment d'iniciar la informació esportiva. Alejandro Mendoza, bon dia.
16: Bon dia, Arnau. Tenes el nou porter del Mallorca i ex del Paris Saint-Germain ha estat el protagonista de la presentació del trofeu Ciutat de Palma. El jugador català ha destacat la bona primera setmana de l'equip i les ganes que té de guanyar.
17: Al final, en el futbol, sempre he pensat que una de les parts que més es queden a la vida són les amistats i jo en vaig fer moltes. Vaig estar 2 anys a París i, per sort, vaig tenir companys i he fet molts bons amics i sí, la veritat que tinc moltes ganes de veure'ls i sobretot de passar una bona nit. I si podem guanyar, doncs millor encara.
16: Ja estan esgotades les entrades per al partit que enfrontarà el Mallorca contra el club francès aquest dimecres a les 9 del vespre. El club mallorquinista ha habilitat l'opció que els abonats puguin cedir el seu seient per garantir el ple per a veure el doble campió de la Champions League. Un Mallorca que ja compta amb de 9.500 abonats, una xifra que mai havia tingut per una temporada a la segona divisió. A la presentació del Ciutat de Palma, el CEO del club ha assenyalat el compromís de l'afició. Escoltam Alfonso Díaz.
18: Porque han vuelto a mostrar su apoyo. 19.500 abonados, seguro que vamos a llegar a los 20.000 y espero que, bueno, pues que sea el inicio de una temporada, una presentación del equipo, una temporada ilusionante donde podamos volver a recobrar pues la categoría y poder ascender a la primera división. Ese es el reto que nos fijamos todos.
16: i avui s'haurien d'haver incorporat als entrenaments els dos futbolistes mundialistes, Samu Costa i Johan Mojic. El portuguès no l'ha fet i ha marxat de l'illa pendent del seu traspàs a l'Al-Nassr saudí, mentre que el colombià encara ha de decidir el seu futur. Més temes. Sandel ha començat avui, han començat els entrenaments oficials de la Copa del Rei al Club Nàutic de Palma. La competició, que arrencarà demà mateix, inclou 6 categories, una exclusiva per a dones, la Women's Cup Class. La Copa del Rei comptarà amb 5 intenses jornades de regates. Felip VI s'ha estrenat avui a bord de l'Hispània, el nou veler de l'Armada Espanyola, i amb el qual competirà a partir de demà. L'embarcació pertany a la classe ORC-0 i va de guanyar el trofeu Comte de Godó a Barcelona. I en tennis, Jaume Munar ha guanyat a primera ronda del Masters 1000, que se celebra a Montreal. Ho va fer davant del tennista australià Rinki Hijikata, 93 del rànquing ATP, per 2 sets a 0. És la segona victòria de l'any del tennista santanyina en un Masters 1000. La segona ronda s'enfrontarà a Alexander Blocks.
1: I avui a la cultura parlem de la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest. Una gala plena d'estrelles del cinema i a la Misericòrdia va posar punt i final a l'edició més ambiciosa del festival. Ana B. Manzano, bon dia.
19: Bon dia. Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Serogoyen hi assistiren per estrenar a Espanya El ser querido, la darrera pel·lícula del director. També el compositor Alexander Desplat, guanyador de 2 Oscars, rebé el Masters of Cinema de mans de la reina Letícia, un habitual del festival. Durant aquests 10 dies, 53.500 persones han assistit als esdeveniments d'enguany de l'Atlàntida. El seu director, Jaume Ripoll, va reivindicar a la clausura un festival que continua sent gratuït i que ha crescut any rere any durant 16 edicions.
20: ¿Tiene sentido hacer un festival gratuito en temporada alta en una isla como esta, con este calor? Y la respuesta siempre, únicamente, es sí. Sí vale la pena hacerlo, sí vale la pena hacerlo porque las salas de cine están llenas de un público diverso. Sí vale la pena hacerlo porque en estos 11 años hemos visto a gente joven que crece con el festival.
1: Entre els guardonats d'ahir a la gala de la secció oficial, Lionel de Carlos Sainz va guanyar el premi al millor llargmetratge, i en la secció Talent Balear, La carn de Joan Porcel va ser el film més reconegut. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local a partir de demà a les 7:25 del matí.